I ara, com Saúco tenia ordre de no ser proactius, com la fontanera del PSOE se reunia reiteradament amb la directora de la Guàrdia Civil, doncs els partits

0: mentals per aconseguir que aquesta, la nostra casa, sigui un lloc el més agradable possible per viure. Està amb nosaltres ja el conseller de Medi Ambient del Consell d'Eivissa, Ignacio Andrés Rosselló. Ignacio Andrés Rosselló, bon dia i bona hora.
1: Bon dia, com va?
0: Bon dia i bona hora. Bé, quin seria el missatge d'aquest dia per a commemorar, per a celebrar aquest especial del Dia Mundial del Medi Ambient?
1: Bueno, al final el missatge és incidir molt en el missatge que duim des de cada dia, diguem, en el nostre dia a dia, dins del nostre... el que és el tractament de residus a Eivissa és el tema de reduir, reciclar i reutilitzar. Són les tres R's que ja tenim interioritzades i que deberíem tenir interioritzades, i sobretot intentar, pues, des d'origen, és a dir, a casa, tant a casa, a restaurants, a locals, hotels, etc., reduir tant els residus que podem generar i llavors també, pues, poder-los separar correctament perquè llavors puguem tenir una reutilització i un reciclatge.
0: Conseller, jo que seguim incidint en aquest missatge, encara que sigui, diguem, de caixó, no?, el tindre que reciclar?
1: Clar que tenim que seguir incidint, perquè al final... la illa d'Eivissa, com molt bé sabem, tenim un problema greu d'aquí a uns anys endavant, per tant, la ciutadania sí que té que ser conscient, tant residents com visitants i turistes, de que Eivissa és un territori finit, és a dir, que té una sèrie de circumstàncies que tenim que aprendre, que ara mateix reciclar és totalment necessari, i per tant no deixarem d'incidir en aquest missatge i seguirem prenent accions per poder millorar tant els temes del reciclatge com la reutilització.
0: Un dels temes importants també són les persones aquestes que es pensen que deixen els fems o els residus a una part del bosc i allò desapareix milagrosament. Els abocadors incontrolats, hi ha que seguir incidint en que la gent se mentalitze que això no és correcte, dic al bosc o dic a la mar, que també hi ha gent que tira els fems o coses o trastos a la mar i es pensen que allò desapareix. Suposo que hi ha que incidir i hi ha que mentalitzar la gent que això no és lo correcte.
1: És clar, l'hem d'incidir principalment, pues, en el missatge que he dit anteriorment, i això al final ens aboca que aquests tipus d'abocaments no són correctes, és a dir, cada un sap on té que dur els fems, sap que tenim una sèrie de contenidors, cada un amb el seu color específic per poder reciclar, per tant, tirar abocaments en el bosc, a la mà o a qualsevol altre indret que no és correcte, pues, primer s'hauria de sancionar tot el que se puga i corregir, òbviament.
0: Clar. Un dels problemes que tenim també, i ja fa molt de temps que n'estem parlant, és el tema de l'abocador. M'agradaria també que mos comentés alguna cosa de la problemàtica que suposa que arriben cada dia pràcticament tantes tones de residus a l'abocador i el cost que tot això té pels eivissencs, no?
1: Exacte, bueno, tot redunda una altra volta el que estan parlant. L'altre dia he posat justament l'exemple en una de les campanyes que han fet per commemorar el Dia Mundial del Reciclatge. Ara mateix han d'incidir molt en una fracció que és la fracció orgànica, que és el contenidor marró, que és una fracció que és fàcil de reciclar, és al final... És necessari que tenim perquè nosaltres la planta de Canaputxa és que al final acabem reutilitzant i produïm energia i al final podem arribar a formar un compost que al final llavors pot reutilitzar pel camp o per qualsevol altre indret. Per tant, és molt important aquesta fracció orgànica que de moment en el rebuig, en el gris, és quasi un 30-40%. I a més és quasi un 40-50% dels residus que generam a la illa d'Eivissa.
0: Ja. Hi ha algun projecte, alguna campanya, algun event per a commemorar, podríem dir, aquest especial Dia del Medi Ambient, o és un treball de diari?
1: Bueno, sí, a part que és un treball de diari, vàrem fer una campanya puntual d'una setmana, o vàrem canviar una miqueta, vàrem dar una miqueta un format més lúdic a el que normalment tenim dels estants d'educació ambiental, vàrem anar als pavillons deportius, vàrem fer jocs en sus al·lots, en pares, en mares, tots els que vàrem passar pels pavillons esportius dels municipis, tant a 3-5 municipis de Sella i d'Eivissa. Va tenir una gran repercussió, perquè al final són puestos on va molta gent, la gent va estar molt conscienciada, van fer jocs de la OCA diferents i allí van poder fer jugant, que la gent es descompte també d'una altra manera de com pot reduir i reciclar, i llavors també van estar presents en un estant a Vara de Rei en el Festival Fantasia, que normalment cada any estem allí, que és un festival que té molt de pas de gent i per servir a la ciutadania i dar-li les recomanacions indicades i correctes per reciclar.
0: I tant que sí, i enhorabona perquè va estar molt bé, les actuacions tenien un molt bon nivell. Els més petits de casa normalment són els recordatoris, els grans, de lo que hi ha que fer i com hi ha que fer-ho, no?
1: Sí, exacte. La veritat és que al final són els que més saben, tant a l'escola com, com en altres seccions, etcètera, etcètera, són els que més saben i els que saben reduir i al final i reciclar perfectament qualsevol residu.
0: I tant que sí. Però no sé si vol añadir alguna cosa més.
1: Bueno, seria el missatge que vam sempre, que òbviament a Eivissa estem en una situació, com molt bé sabem, no hi ha que enganyar-nos, el que ha que fer és afrontar-la. On el nostre abocador pues té una vida finita i de temps, on estan treballant per poder allargar aquesta vida útil de l'abocador, tant pues, bueno, amb el tema de final estrellat de moment temporal a la illa de Mallorca, com amb un pla de xoc que farem paral·lel per la reducció de residus, que ja s'està duent a terme i que esperen financiar via ITS per millorar tot el que ja estan fent i per reforçar tot el que ja estan fent tant nosaltres com els ajuntaments de Sevilla. I el missatge de sempre, reduir, reutilitzar, reciclar i que sí de, ja de valent que la gent, per favor, es consensi de que això és totalment necessari per la nostra illa, per tenir una illa sostenible i que al final tots puguem tenir una convivència sana, que és el que volem.
0: I tant que sí, que és la nostra casa, carai, i no hi ha que embrutar-la. Conseller, exacte. Conseller de Medi Ambient, Ignasi Andrés Rosselló, moltíssimes gràcies, bon dia del Medi Ambient i endavant.
1: Moltes gràcies a vosaltres, com sempre.
2: Uep, ya está aquí.
3: ¿Qué está aquí?
2: Los grandes descuentos en colchones en Intermóvel.
3: ¿Qué me dices?
2: Sí, sí, en Intermóvel, los colchones, somieres, cabezales, a unos precios increíbles.
3: Necesito canapé y colchón, me voy corriendo a Intermóvel.
2: Corriendo no, vete en coche, tienen parking para clientes y ojo, transporte y montaje gratuito.
3: Intermóvel, Carrer d'Escubells 28 de Eivissa, junto a los multicines.
4: Onda Cero. Tu radio.

0: Onda Cero, tu ràdio.
1: Continuem avui en aquest especial Dia del Medi Ambient en la col·laboració de Foment del Turisme de la illa d'Eivissa, el Consell d'Eivissa i els ajuntaments d'Eivissa, de Sant Antoni de Portmany i de Sant Josep de Sa Talaia. Precisament ara piquem a la porta de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany i està amb nosaltres na Pepita Torres, que és la regidora de Medi Ambient. Pepita, bon dia i bona hora.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Bé, per començar aquesta xerrada en la que avui estem parlant sobre una cosa que ens afecta a tots, perquè el medi ambient és on vivim, podríem dir, no? D'ell ens alimentem, ens nutrim tots d'aquest medi ambient, i com millor el tinguem, com més net estigui, com més transparent i limpio, pues, millor estarem tots. Així que nosaltres avui cridem a les portes de les diferents institucions d'Eivissa per preguntar-vos, des de la regidoria de Medi Ambient, quins projectes heu fet fins ara i si mos pots adelantar alguna de les coses que teniu pendents, Pepita.
2: Bé, bueno, com bé dèiem, el medi ambient, bueno, podem dir que jo crec que per sort ja és algo que tenim integrat, que ja no és algo que se mos queda com algo anecdòtic, sinó que és algo diari, que ja ho tenim tots integrat i que és algo molt imprescindible en el nostre dia a dia. I com podem dir, bueno, tenim activitats que tenim fetes, bueno, que són aquelles del dia a dia, no? Com pot ser sobretot l'educació, la conscienciació, que estem allí treballant tots, sobretot amb bueno, centres escolars, això ja podem dir que és algo que ja tenen integrat totalment. Sí que es ve que mos queda, bueno, un poc així en sus veïns, així comunitats de veïns i coses, encara mos queda, sobretot estem ara que tenim que tenir, a part que ja tenim la conscienciació un poc així de neteges, neteja de litoral, de boscos, de nostres entorns, crec que mos hem de posar, mos toca, si hem de fer alguna cosa, és amb el que és, jo crec que la separació de residus, no? Reciclatge, que hem d'incrementar sí o sí aquests percentatges que tenim, bueno, per almenys parlant de Sant Antoni, bueno, resta de Silla, però que hem de conscienciar més de la necessitat d'incrementar aquesta separació de rebuig. Hem de dir el cartó, el plàstic, el vidre, que això sigui un residu que es pugui tornar a reutilitzar i a gestionar, i hem d'eliminar el que és el rebuig gris, no? Hem d'aconseguir erradicar-lo ja per el cost que significa, però si no, a part de per això, per el que és aquest residu que no té una altra vida i no pot ser, hem de ser conscients d'aquesta necessitat que tenim.
1: Pepita, la gent, la ciutadania està conscienciada suficientment de que hi ha que reciclar o encara queden fils penjant, diguem?
2: No, per desgràcia, això sí que queda,

0: queda fils, està clar que en els darrers anys a Llinam, vull dir, s'ha fet gran feina i la gent va creient un poc, però no, mos queda estar amb nosaltres voltant el 43% dels percentatges, és a dir, mos queda feina, i hi ha molta gent que no té hàbit, no, si m'anam a les vivendes, podem, bueno, les estadístiques ho diuen, els percentatges, encara mos queda gent que no el fa servir tot en les vivendes, que es ve que en els locals comercials i activitats, crec que han fet una gran labor i que són grans productors de cartó i de plàstic i de vidre, i tenim allí que sí que es ve que han fet una gran feina, i des d'aquí agraïm a tots els establiments i a tota la gent, però de ciutadania mos queda veure com tothom treu el rebuig per separat, que veien tots els veïns amb la seva bosseta diferenciada. Això esperem que d'aquí a poc pugui ser una realitat, però encara mos queda, encara veiem com mos treuen a Salpós, mos treuen la bosseta tot conjunt.
1: Ja. Avui per avui encara mos queden coses pendents, com bé dius, Pepita, i una d'elles, i no serà per falta d'informació, perquè ho hem dit per activa i per passiva, són els abocadors no autoritzats. No sé si hi ha persones que es pensen que tires qualsevol cosa, fems al mig del bosc i allò desapareix milagrosament. S'està fent, s'està vigilant, s'està controlant, s'estan posant multes a aquestes persones?
0: Correcte, això és un dels altres factors que en els darrers anys, darrers mesos, s'ha mos incrementat aquests abocaments que tenim en zones boscoses o en aquestes ràdios fora del nucli urbà. Per supost que tenim multes, tenim allà expedients sancionadors, sobretot en llocs on podem veure càmeres. Sí que també es ve que tenim algun caçador, els ha pogut, per dir-ho així, parlat, els ha pogut enganxar, agafat, identificat la matrícula, identificat el personal, i se'ls han obert expedients sancionadors. Però sí que es ve que és el típic, per dir alguna cosa, no?, que tenim, el que veiem és el típic xapuzàs o la petiteta obra a casa, i de sobte, pues, el que veiem, per desgràcia, ens podem trobar tan sòlid com el que és un propi vàter allà enmig del bosc, allí mos queda allí.
1: Sí, sí, no, i estava jo pensant, ara que estàvem parlant de tot això, del perill que comporta tot això, perquè una botella de vidre pot causar un incendi.
0: Per sort, no tinc constància de que haguem tingut cap incendi motivat per això, però sí que es ve que d'un moment a l'altre, com va creixent això i com ho anem trobant, molt probablement mos podeix que això és riscos d'incendis i de tot el que conlleu amb el que és en la natura, en els espais, que podria dir un... perquè si veiem unes muntaranyes d'escombres de construcció, tot el que significa això enmig del bosc, no?, totes les repercussions que té.
1: Clar. Si tots mos diguéssim aquella frase de deixa el bosc com a mínim igual o millor, si es pot, que te l'has trobat, tot aniria millor. Però bueno, hi ha un altre punt també important, que és encara hi ha gent que moltes vegades, per desgràcia, tira coses al port. Hi ha neteja regular del fons del port també per traure coses, que han vist a vegades hasta carrells del supermercat, no?
0: Correcte, nosaltres, bueno, tenim els netafons que fèiem sempre amb motiu de la festa de Sant Antoni, normalment el primer cap de setmana de febrer, i allà llavors, bueno, en tenim alguna altra activitat que ja s'ha anat sumant, al llarg de l'any en fèiem alguna, i sí que és inevitable, es ve que cada vegada traiem un poquet menys, però sí que es ve que cada any, no hi ha any, com bé deia, que no traguem o algun pneumàtic, algun carrito de sa compra, i lates també, i les voreres allí també mos apareixen. He de dir que es ve que en aquest cas tinc que dir que és menys, però sí que segueix allí. Aquí sí que s'ha de notar un poc més la conscienciació de no, que les coses van a la mà, el que significa el plàstic en els peixos, en l'alimentació, vull dir que un poquet

0: menos, però sí que seguim allí i sí que és un clar exemple de que no hem de dar per perdut, ni molt menys, sinó que es ve que els resultats són i a poc som conscients de que és impossible així. Vull dir, no, que som com estem ara, com en tema residus, on us posem tots un petitet gest, significa molt i arriba i és efectiu.
1: Pues nosaltres no només avui, sinó cada dia seguirem defensant que és una actitud incívica tot això de tirar tant fems al bosc com a la mar, com en general a qualsevol lloc que no sigui els llocs adequats. Pepita Torres, no sé si vols dir alguna coseta més.
0: No, res, simplement agrair que està clar que, igual que per nosaltres, el medi ambient és tot sany, vull dir, crec que tots tenim clar que és una tarea de dia a dia i que no és algo, però sí que aprofitant aquest Dia Mundial del Medi Ambient, pues aprofitar per dar-li una visibilització a un punt, no? com a fer, com a nombrar-lo i a tenir-lo present, i agrair als mitjans i a tots que puguem fer encara més amb motiu del Dia Mundial del Medi Ambient, fer aquest punt per dar-li una espenta més visible encara i dar senyals de que estem allí, de que hi lluitam, i d'animar i agrair a la població que un petit gest és increïble.
1: I tant que sí, un recordatori encara, per desgràcia, molt necessari. Pepita Torres, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Sant Antoni de Portmany, gràcies i molt bon dia.
0: Gràcies.
2: Que lo único que se dispare sea la fidelización de tus clientes. Este temporadón, paz y olor. Aprovecha las ventajas del marketing olfativo de Ambisane para incrementar tus ventas, mejorar tu imagen y crear fans de tu marca mediante el aroma. Este verano, paz y olor. Con Ambisane. Porque el amor está bien, pero el olor te hace ganar pasta.
3: Onda Cero, tu radio.

0: Ibiza, el transport públic es modernitza.
1: Oblida't de l'efectiu. Descarrega l'app Alça Mobi for You. Consulta els nous horaris i paga amb targeta per gaudir de tarifes bonificades. Tota la informació

0: ahora el Fútbol Club Barcelona. Este es Rafa Juste, el presidente de funciones.
1: Doncs de molt mal gust, però vaja, sabeu que sempre nosaltres tenim el pensament amb el que fem nosaltres com a club. Crec que tenim...